agradava. Jo sóc part del món, jo sóc part del món que t'envolta i et segueix. I tu t'has volgut mostrar tan bé i tan tendre. Jo no et vull ofendre.

de ferir-me, de dormir-me, haig d'aturar, haig de calmar la ment, ja em dic d'acord, ho he entès, un xoc de trens dins el meu cap, penediment, remordiment, camino lent cap a la gent.